0: utilizar transportes públicos es más sostenible.
1: Utilizar transportes públics és més sostenible.
2: Don't throw trash and pick up your pet's poop.
3: No aroncatge un ull, ridicatge caca animal ull de vos de companyia.
4: Не бросайте мусор. Соберите какашки вашего питомца.